ahí arriba. Tengo la cita de las formas chicas. Plena de claroscuros. Desde el banco de Casanchira hasta que con paso nos avió. De hecho, me abre increíble. Y pienso en esta subida esta primera semana aquí. Estic assustat, però ara tens temps. Tinc molta il·lusió per el que pugui vindre. Mentre la paraula il·lusió passa un angelet per ells, volant per damunt del meu cap. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planta de pell que volen.